0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: It's my anxiety.
0: Imagina Radio.
3: La millor música
0: per sentir-se.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Gina Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Cardoso, d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.

0: A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina, imagina, imagina Ràdio.

0: Casu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fins al 7 de juny, 15enes jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Degustar els menús especials preparats als restaurants de la població d'aquest plat típic de la cuina catalana que destaca pel deliciós sabor i la tècnica de preparació. Una explosió de sabors i textures que ha conquerit els paladars de milers de persones. No et quedis sense tastar-lo. Jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Més informació a visitametlladecmar.com.
2: Escolta, és incòmode, oi? Doncs imagina't comprar un cotxe d'ocasió sense confiar en qui te'l ven. A Autoesteller pensem que la confiança no hauria de generar silencis incòmodes. Per això fem les coses clares amb vehicles Seat i Cupra revisats i garantits sense trucs, sense històries rares. Fira del vehicle d'ocasió d'Autoesteller de l'1 al 6 de juny a Vinaròs i Tortosa. Autoesteller, el teu cotxe d'ocasió de confiança.
3: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa. Del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
4: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
5: I per tot el que viurem.
4: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
0: Imagina Ràdio.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Un sabor puede ser único y no gustarle a nadie. Mejor que ser original es tener algo que te haga diferente. Comparte nuestro ADN Cupra y forma parte de una tribu que siente emociones distintas cuando disfruta de la carretera. Ven a visitar nuestro Cupra Garage y conoce la gama Cupra para sentir experiencias que no has sentido nunca.
3: Ven y visítalo en Autoesteller, carretera de Tortosa a la Aldea, kilómetro 10, Tortosa.
4: A Ebrecanvis ja ha començat la campanya d'aire condicionat.
5: Fa calor, fa calor.
4: A Ebrecanvis tenim tot allò que fa falta per la reparació i manteniment de sistemes de climatització i refrigeració de turismes, furgonetes, tractors, camions... A Ebrecanvis disposem d'un ampli estoc de compressors de les millors marques, filtres d'habitacle de carboni, antialèrgics i venda i reparació d'estacions de càrrega per tot tipus de gas. A Ebrecanvis us oferim servei de neteja i reparació de radiadors. Ebrecanvis, carrer Suïssa número 1 d'Amposta. Telèfon 977 70 74 94. Tot l'equip d'Ebrecanvis us desitja un fresquet estiu.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i d'una folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, sisena tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23a Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
1: Diumenge 7 de juny torna la 37a Festa de la Plantada de l'Arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta. Amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a Festa de la Plantada de l'Arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
2: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Bon dia, són les 8 del matí.
0: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar. Et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, a Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Dia 4 i mig són els minuts que passen de les 8 en aquest dijous, dia 4 de juny de 2026. Aquí estem a Imagina Ràdio a la 103.9 o a imaginaradio.cat, depèn des d'on ens sintonitzis. I aquí estem amb tu des d'ara i fins les 9 i mitja. Avui al De Bon Matí, pues, diverses coses, perquè parlarem d'activitats. Parlarem d'activitats del cap de setmana, com per exemple serà el Tasta Vilalba, que serà divendres i dissabte. O també parlarem amb David Bot de Sala B per parlar, per repassar una mica la cartellera d'aquests quatre caps de setmana d'aquest mes, en el que tindrem un protagonista, un dels artistes que actuaran a Sala B durant el mes de juny. Això serà d'aquí un rato. Abans ens posarem al dia, ho farem amb els titulars en portada, també amb l'informatiu amb Roger Franquet, i avui, com que és dijous, tindrem en nosaltres a Eloi Cossó per parlar del temps. Més coses amb, bueno, la cançó en català, la millor música i tot això des d'ara i fins les 9 i mitja. Així que no marxis, perquè comencem el dia i l'hem de començar amb bon peu, per què no? I res més, que són les 8 i 5 minuts i mig, quasi 8 i 6. Jo crec que ja me callo un momentet i comença el De Bon Matí. Ara, si t'acabes d'incorporar, pues bon dia.
1: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I arrenquem, engeguem avui amb la frase del dia. La d'avui és de Pau Casals i diu així. Diu, hem de pensar que som una de les fulles d'un arbre i l'arbre és tota la humanitat. No podem viure sense els altres i no podem viure tampoc sense l'arbre.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
0: Escoltem ara la música de Justin Timberlake. La cançó es diu Mirrors. Mirrors.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir.

0: I los demás, la música dels Amaral, i són les 8 i 14 minuts. Anem ara a posar-nos al dia per saber què passa arreu del món. Així que anem a fer una ullada als titulars en portada. Comencem amb la portada del periòdico. L'UCO acredita una trama al PSOE per rescatar Sánchez. Els agents afirmen que l'actuació de la xarxa que dirigien Santos Cerdán i Leire Díez buscava protegir el PSOE, el govern o el seu president dels casos de corrupció. Més coses. El PP i Vox tanquen el seu acord de govern per a Castellà i Lleó. Melia segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Els pressupostos de 2027 en marxa. Sánchez anuncia les jornades del Cercle, que activa la tramitació d'uns comptes que inclouran la més gran inversió pública en habitatge. El jutge investiga la influència de la psicòloga Dandic en els fets i la citarà a declarar. Creu que l'acusat es va desfer del mòbil perquè va desactivar l'aplicació de comptar passos abans d'anar a l'Equador. Leo Messi, reconegut amb el Princesa d'Astúries dels esports. A la portada de La Vanguardia, Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de comunitat i demana generositat a Junts i Esquerra Republicana per culminar la legislatura amb l'amnistia aplicada i continuar pactant. Seat Cupra entra en ple en l'era elèctrica, i és que la planta de Martorell ja començarà a produir cotxes 100% elèctrics amb l'objectiu de posar al mercat uns 70.000 vehicles el primer any dels models Cupra, Raval i Volkswagen i de Polo. Sánchez es va reunir ahir amb la cúpula del grup. Els agents assenyalen Cerdán com a líder d'una trama per salvar el cap de l'executiu. L'UCO apunta a maniobres de Leire Díez amb Villarejo per buscar draps bruts d'investigadors o de jutges com Marchena. La mort d'un jove després d'un error policial envalenteix els ultres britànics. Anem ara a la portada del diari Ara. L'UCO sosté que Leire Díez volia protegir els interessos de Sánchez i pressionar Marchena per l'amnistia. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. El president espanyol anuncia al Cercle d'Economia els comptes de 2027 i obvia els casos de corrupció. Pagès reclama al líder socialista que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. També es parla sobre la primera pedra a Grifols. El president espanyol va assistir ahir a l'inici de les obres de la nova planta de Grifols a Lliçà de Vall i l'arrencada a Seat a Martorell dels cotxes elèctrics Cupra Raval i Volkswagen i de Polo. Més coses. Ucraïna ataca Sant Petersburg en l'inici del Fòrum Econòmic Rus. Els convidats de Putin arriben a la cita enmig de columnes de fum. Melia segueix a Cuba els passos d'Iberostar i abandona 15 hotels. La decisió arriba forçada per l'amenaça de sancions dels Estats Units. Prolifera el lloguer de balcons a Wallapop per veure el Papa. També hi ha veïns que anuncien pàrquings i s'ofereixen de guies. I per acabar el repàs a la premsa general, anem al diari de Tarragona. Diu els acomiadaments de Dau també arriben a Tarragona, i és que Espanya afectarà a 138 llocs de treball, la majoria a Tarragona. La multinacional ja havia anunciat una retallada del 13% de la seva plantilla. Les institucions, amb el govern en cap, mostren la seva solidaritat amb els treballadors i les plantes de Tarragona. Planelles, Interbé i la Torre de Jesús també serà beneïda en català. L'arxidiòcesi de Barcelona plantejava una cerimònia només en castellà i llatí. Les protestes dels metges aplacen operacions i visites, denuncien esgotament per les guàrdies de 24 hores. En educació avui se sabrà si el professorat avala l'acord. I en Rodalies, els túnels del Garraf a punt per reprendre el tràfic. Anem ara a les portades esportives. Al Mundo Deportivo, el titular diu Alteza Messi, i és que Leo, distingit amb el Premi d'Esports per la seva intachable carrera i la seva tasca humanitària. Ell diu que és un orgull enorme a Espanya i Catalunya, va créixer com a futbolista i va néixer, a més, els seus fills. Això va dir, pues, en agraïment al Premi. Més coses. Primer assaig, diu, i és que De La Fuente utilitzarà jugadors del grup de suport que no estaran als Estats Units. Avui hi ha partit amistós de la selecció i serà a les 9 de la nit. Espanya-Iraq. A la portada de l'Esport, Príncipe Messi, diu el titular, i és que el jurat dels premis el jurat premia a Leo Messi amb el Princesa d'Astúries dels Esports 2026 per la seva trajectòria, els seus valors humans i la seva constant tasca solidària. A la portada de l'Esport també es parla del Barça, diu el United disposat a negociar per Rashford, i sobre el Real Madrid diu Florentino fitxa a Mourinho i Riquelme anuncia a Haaland. Els candidats presenten també, pel que fa a les eleccions, presenten les seves bases electorals per aquest diumenge. I acabem amb la portada de l'Esportiu, diu com el Barça en lloc, diu el titular, i això ho diu Jules Koundé, que també diu que espera continuar. Està centrat en la selecció francesa, però amb la idea clara de fer valer el contracte de Blaugrana fins al 2030. Diu que tot i no haver fet la millor temporada i ser un dels noms de la llista, si el club ha de fer una venda de pes, no pensa en una sortida ara mateix. També es parla de la Lliga ACB de bàsquet. La penya resisteix fins a l'últim quart per a Baskonia, per 87-71, i es queda sense marge d'error si vol accedir a semifinals. Acabem parlant de motor, diu tercer rècord Guinness per a Tony Bou, que salta 53 barrils amb una roda.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I el que escoltem ara és la música de The Weeknd. La cançó es diu Starboy.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
3: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
6: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
5: Si no sou socis, a Ebretiquet.
6: Servei de bus gratuït.
5: 27 de juny.
6: 27 de juny.
5: La nit que no et pots perdre.
7: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977-511-493.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Mediterranei.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
2: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Quart som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Quart d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 76942.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Bé, són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda al nostre company Roger Franquet. Roger, bon dia.
4: Bon dia, Imma.
3: Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes per circular per l'AP7 a l'Aldea a més de 200 km per hora.
4: Així és. Ahir, dimecres al matí, els agents van detindre a dos individus de 20 i 39 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària per excés de velocitat. Els arrestats circulaven a 222 i 210 km per hora en un tram limitat a 100 km per hora a l'AP7 al seu pas per l'Aldea. La policia va rebre l'avís cap a les 10 del matí quan els agents van estar alertats de la presència de diversos vehicles d'alta gamma conduint a una velocitat molt superior a la permesa. Els dos detinguts passaran a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Tortosa durant el dia d'avui.
3: El Departament d'Educació xifra en un 12,39% el seguiment de la vaga de docents a Tarragona i les Terres de l'Ebre d'ahir dimecres.
4: Es tracta de la tercera aturada posterior a l'acord que la Conselleria va assolir divendres amb els sindicats majoritaris del col·lectiu després de la que es va fer dilluns a les comarques gironines i a la Catalunya Central i el dimarts al Barcelonès. Ahir estaven cridats a l'aturada el personal docent i el personal laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP, així com el personal de neteja, el de cuina o el de monitoratge.
3: Avui dijous 4 de juny, Xavier Estrada Fernández presentarà en posta el llibre El partit que no veus.
4: La Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó acollirà la reflexió sobre la importància de la salut mental en l'esport, abordant aspectes com la gestió emocional, l'estrès o la presa de decisions sota pressió. Amb una llarga trajectòria a l'èlit arbitral, Estrada defensa que el rendiment esportiu no depèn només de la preparació física, sinó també de la fortalesa mental. La presentació, a les 6:30 de la tarda i moderada per la psicòloga esportiva Marc Curto, està oberta al públic i vol generar reflexió sobre els reptes psicològics que afronten esportistes, entrenadors i altres professionals de l'àmbit esportiu.
3: I Roger, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
4: Avui dijous ens despertem amb un cel serè o una mica entrenyinat i a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant i a la tarda el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. De fet, esta tarda s'esperen ruixats arreu de les Terres de l'Ebre. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 31 i 32 graus a les hores centrals.
3: Molt bé, Roger, pues, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí. Eh?
4: Fins ara, Imma.
5: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
6: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
5: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
5: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: I un bon consell? On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
4: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
5: Serà Nit Remember.
6: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
7: 13 de juny.
6: 13 de juny.
7: A partir de les 12 de la nit.
6: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
7: A la coberta dels lligallos.
6: Organitza penya taurina Mai Acabem.
8: EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. Euses, fes de la teva passió la teva professió.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
9: Bé, com ja es pot escoltar, pues, a Sala B Teatre no paren, i aquesta setmana pues, de fet vas poder escoltar l'agenda d'este mes de juny a Sala B. I ara anem a parlar-ne, no només a escoltar què fan, sinó a explicar-nos una mica el que fan, però més aprofundit, per dir-ho així. Així que des de Sala B Teatre avui ens acompanya David Bo. David, bon dia.
10: Bon dia.
9: Com dèiem, ja vam escoltar les activitats que teniu este mes, que en són unes quantes, vull dir que tots els caps de setmana podem gaudir de les vostres activitats, de la vostra cartellera, però ara ens explicaràs una miqueta més, perquè ja este dissabte
10: Sí. Ja
9: és molt potent el que hi haurà.
10: Este dissabte comença la programació de juny amb Qui va matar el meu pare, amb un monòleg molt xulo, amb el Damnis Balduz, dirigit pel Pau Roca, que tindrem l'oportunitat de sentir el Damnis d'aquí un momentet. Molt interessant. Bueno, ell ho aprofundirà una miqueta més, però sí, un espectacle molt potent. Estem al juny, estem al mes de l'orgull. Entre molts temes dels que tracta l'obra, tracta també sobre l'homofòbia, sobre la violència estructural. I jo crec que no hi ha millor manera que viure aquestes catarsis col·lectives per a segons quins temes, no? Que ens semblen delicats, ens semblen tabús, a vegades no sabem com enfrontar-los, i viure'ls dins d'una sala de teatre acompanyats de molta gent i davant d'un artista i davant d'unes formes artístiques pensades i reflexionades, crec que és la millor manera de superar-nos.
9: Molt bé, això serà este dissabte a les 8 de la tarda.
10: Sí. I després, el dia 14, diumenge a les 7, tenim una bellíssima jornada, que és un espectacle molt curiós, que nosaltres mos estimem molt perquè, per diverses raons. Una d'elles és perquè participa una de les dos artistes que veurem a l'escenari, és Alma Steiner, que és una antiga ballarina nostra de l'Ampolino, diem nostra perquè clar...
9: Te la sentiu família vostra, no?
10: Sí,
9: al final.
10: Encara que mos veiem una vegada a l'any només, però és molt intens aquells dies i sembla... Bueno, som família, no? I parlant de família, no estarà sola, estarà ella i el seu pare. El seu pare és real. És a dir, l'Alma Steiner i el Piero Steiner.
9: Molt bé, o sigui que no és que facin de pare i filla, no. Són pare i filla.
10: Són pare i filla real. En una teatralitat, en un rotllo, en una compenetració brutal, i han decidit pujar a l'escenari junts i posar els seus talents allà, en paral·lel. I veure quina química tenen. És un espectacle de dansa, però que ningú s'assusta si no va a veure normalment dansa, perquè hi ha molt de teatre i hi ha molta comèdia, també. La primera mitja hora, si no m'equivoco, són ells dos amb un peu de micro, xerrant, i és un

0: arromàntica, escrita i interpretada pel Dani Viciedo, de Nueve Musas, que ja van estar en Natros fa, pues, farà gairebé un any.
1: Sí, a la Felicidrac.
0: Exacte, van estar en Natros, ara tornen, ja s'estan convertint en uns habituals, de sospechosos habituals de Sala B. Mos porten, en este cas, una comèdia sobre l'amor i les maneres d'estimar actuals, no? Evidentment, la contemporaneïtat mos ha portat unes formes d'estimar molt més lliures, no? És a dir, en no tantes cotilles, en no tants tabús, però això portava associat moltes inseguretats també, que potser abans no estaven, no? Però hi havia menys llibertats, no?
1: Claro.
0: Aleshores, ara hem ampliat, afortunadament, hem ampliat el ventall de possibilitats d'estimar, però això comporta també moltes inseguretats. I en esta comèdia parlarem d'aquestes inseguretats de manera còmica, evidentment.
1: Claro, molt bé. I ja quasi acabem lo mes.
0: Sí, el dia 26, divendres, a les 10:30, tenim el nostre buque insígnia, el nostre espectacle resident, que és No és lo mismo. En este cas, Pride. Estem al juny, el mes,
1: claro,
0: de l'orgull. Evidentment, les nostres drags, Fita, Divax i Stenburg, havien de parlar del Pride, havien de parlar de l'orgull. I com que ja portem uns quants espectacles, vam dir, bueno, i ara què fem?
1: Claro.
0: Què fem?
1: I però es van reinventant.
0: Es van reinventant.
1: Són tres feres a l'escenari, són artistasses.
0: Exacte, d'això es tracta, no? La cabriola és esta, és fer el mateix espectacle, però que mai és el mateix, no? Per això li vam posar No és lo mismo. I en este cas, lo que farem serà un recorregut històric en totes les cometes del món per la història del col·lectiu. Evidentment, com ha sigut un col·lectiu invisibilitzat, evidentment, moltes vegades la història molt l'hem d'inventar perquè no està. Aleshores, bueno, des del seu punt de vista, elles volien fer este recorregut històric i el faran, com seran a les cavernes. Ens demostraran que la gent del col·lectiu ja estava allà, ja estava donant allà la seua visió alternativa de la història, que no és un invent d'ara, com molts sostenen. I arribarà hasta el segle XX, hasta el segle XXI, hasta els fets que han marcat ja sí la sortida de l'armari literal del col·lectiu. Un espectacle, com sempre, superdivertit, en gran part improvisat. Nosaltres tenim una escaleta, com feien abans els antics,
1: claro,
0: còmics de Comèdia de l'Arte. Tenim una escaleta, sabem on acabem, on comencem, quines cançons han de sortir, perquè jo les tinc preparades al colar.
1: Claro.
0: Però a part d'això, no sabem res més. I jo crec que aquesta és la gràcia i la clau de l'èxit, no? Que
1: és clar, la improvisació.
0: Sí.
1: És molt complicat. S'ha de la improvisació és algo que s'ha d'entrenar,
0: sí,
1: molt.
0: És un múscul,
1: tu que ets actor també,
0: claro. Sí,
1: s'ha de ser molt eloquent per a començar i a partir d'aquí entrenar-ho.
0: Claro, claro, claro. Però ja et dic, és un múscul, parlàvem abans fora de micròfon del Jordi Galo, ell és un gran mestre.
1: Sí,
0: que
1: per cert fa el cine aquí en Natros,
0: ens
1: fa la secció de cine al de
0: molt
1: bon matí.
0: Bé.
1: Sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé.
1: No, i és veritat, i ell fa improvisació també.
0: Exacte, i fa estarà a l'agost en Natros també, una altra vegada.
1: No, ja, aquí,
0: ja en
1: petita primícia, ja en parlarem, sí.
0: Però ell fa classes, és a dir, ell impartix classes, és a dir, no és una cosa, no és un talent natural, evidentment ha d'haver alguna llavoreta,
1: claro,
0: però és un múscul que s'entrena i jo que també faig classes, he vist casos de persones que han millorat moltíssim en aquest sentit. És a dir, com tot, s'entrena i al moment de la funció es tracta d'oblidar tot el que has après,
1: claro,
0: i clac, i
1: claro,
0: surt misteriosament. Però surt misteriosament perquè has entrenat.
1: Perquè has entrenat, claro que sí. I en este cas, parlant d'elles, del No és lo mismo,
0: sí,
1: és que, pues, lo que diguem, és que són esferes en això,
0: claro,
1: i allí no els hi cal molta cosa.
0: No, la veritat és que en Joan a vegades ho parlem i m'ho riem també perquè, clar, a l'hora de preparar material, clar, tu, evidentment, en fred, a casa teua, o en este cas a l'oficina, quan mos posem a pensar l'espectacle, ho omplim de material, perquè,
1: claro,
0: perquè tenim por d'omplir una hora i mitja, dues hores. Ho omplim de material, de coses, per no quedar-nos en
1: clar, per, no? Tindre recursos de per si a cas,
0: per
1: no?
0: Per tindre recursos, però després no utilitzem ni un 5%
1: ja
0: de tot el que hem preparat, perquè aquell primer tema o aquell segon tema mos han donat per a fer, los hi han donat amb elles per a fer aquestes dues hores. És a dir, que és curiós.
1: Molt bé. Bé, i ara, David, si et sembla, anem a parlar de, del que passarà esta setmana concretament, que abans ho comentaves, però ara anem a aprofundir i no en parlaràs només tu, perquè tenim en nosaltres el protagonista. Sí.

0: no? Si el vols presentar tu mateix.
1: Bueno, pues tenim en nosaltres un gran actor. Tenim el privilegi de que baixarà estar esta setmana a Sala B i és el Damnis Balduz.
0: Damnis, bon dia.
2: Hola, bon dia. Com esteu?
0: Pues molt bé, hi ha moltes ganes de que mos contes, perquè este dissabte, Qui va matar el meu pare, ho podrem veure a Amposta, a Sala B Teatre. Conta-mos algo, lo que es pugui saber.
2: Mira, no, es pot saber una mica tot perquè, com que és una novel·la que se la pot haver llegit molta gent, vull dir, no és una obra de teatre inèdita i tal, és l'adaptació d'una novel·la de l'Edmar Lluís, que és el primer cop que es fa en tot l'estat, perquè s'han fet altres adaptacions, però aquesta que s'ha fet a altres països, amb altres actors i amb altres actors i tal, és el primer cop que es fa a Espanya i en català, també diguéssim, en castellà tampoc s'ha fet. I la novel·la relata uns passatges de la vida, d'una vida bastant dura, de l'Edward Lluís mateix, en relació al seu pare, i no només al seu pare, sinó també a la seva mare, al seu germà. Bueno, un quadre familiar bastant potent, que ell relata des d'un lloc del record i que en molts moments també té una cosa molt esperançadora i molt lluminosa, perquè ja avanço, perquè si no a vegades el títol sembla una mica tètric i no és tan així, vull dir que la funció té coses més lluminoses, diguem-ne. Vull dir que ja avanço que el pare d'aquest noi no és mort. Vull dir que això és una metàfora que amb la que li va posar el títol, però sí que d'alguna manera és un home que sembla que per on s'ha criat i com s'ha criat no tingui gaire projecció de poder tenir un futur, no? D'estar més en un lloc on la gent viu una mica atrapada en aquell context. No sé si m'estic explicant gaire,
0: sí.
2: No ho explica tot, però...
0: Sí, però s'entén, i fas bé d'aclarir lo del títol perquè no s'hagi llegit el llibre o desconegui. Jo desconeixia realment que existia el llibre, sí que el buscaré, i és una d'aquelles lectures que em queden ara mateix pendents. Quant temps fa que estàs treballant en l'obra? Perquè estàs tu sol a l'espectacle.
2: Sí, a l'espectacle sí, però per sort l'equip era un equip molt guai i de més gent, perquè si no també és veritat que et sents bastant monòleg d'aquestes característiques. Jo vaig tenir la sort de que estava molt ben acompanyat del director, del Pau Roca, de l'escenògrafa, de la Paula, que ja veureu que és molt senzill el que hi ha, però té molt de sentit, de la il·luminació, de tot l'espai sonor del Dudu, que és una meravella. Bueno, vull dir que estic sol allà al damunt, però sento prou acompanyat, com si diguéssim.
0: Molt bé.
2: Això vam començar-ho, sí. Això vam estrenar pel Grec de l'any passat, o sigui, farà pràcticament un any. Ho vam estrenar l'1 de juliol de l'any passat dintre del marc del Festival Grec i ens vam posar a assajar-ho doncs, un parell de mesos abans, tot i que el projecte jo estava amb el cap de poder-lo fer des de feia més temps, des que em vaig llegir la novel·la, bàsicament. Però a posar-nos a treballar com a tal, ja et dic, dos mesos abans d'estrenar-lo l'1 de juliol de l'any passat. Sí, realment farà un any, no ho havia ni pensat.
0: Mira, quasi l'aniversari el celebraràs a Amposta. Escolta, una cosa, ja per acabar, què diries a aquella gent que este dissabte està dubtosa de vindre si no vindre perquè desconeixia la història? Què els hauríem de dir perquè vagin a veure't?
2: Mira, jo crec que és una funció que al públic li agradi el teatre com a tal. És una funció que et pot atrapar, perquè hi ha molta teatralitat dintre del muntatge, amb l'espai sonor, amb la il·luminació i amb el propi text. És una obra de teatre de text on jo també de cop i volta ballo, hi ha com moments escènicament parlant, hi ha moments rics per entendre'ns, no? Vull dir que a un espectador de teatre habitual li pot agradar la proposta. I després també crec que bueno, que és una obra que té la intenció de remenar, o sigui, de que la gent surti d'allà fent certes reflexions. I com que també hi ha un pes polític important en el discurs, bueno, jo sento que és una obra que interpel·la bastant a tothom, perquè després també hi ha el tema de la família, i tots som, no tots som pares, però tots som fills, oi? Llavors, una relació entre pares i mares i fills amb problemes, doncs és una mica la vida de tothom. I llavors jo crec que per aquí podem enganxar.
0: Molt bé. Molt bé, doncs Damnis, moltes gràcies per acompanyar-nos i et veiem dissabte a l'escenari, no?
2: Que guai, doncs moltíssimes gràcies, moltes ganes de venir, la veritat.
0: Vinga, adeu.
1: Adeu.
2: Adeu-siau, una abraçada.
0: Molt bé, doncs ja coneixem una miqueta més del que passarà este dissabte. David, parlem de més coses, perquè venda d'entrades.
1: salabeteatre.com.
0: Molt bé.
1: Allí teniu tota la cartellera, tota la informació. A part, també podreu veure, a part de la programació del juny, també el resto de programació, perquè crec que també hem penjat la de juliol i agost. És a dir, que allí podem tindre-la. I atents, perquè este dijous presentarem ja a premsa la programació està al desembre. És
0: molt
1: a dir
0: bé,
1: que...
0: o sigui que... Sí, sí.
1: Hi ha faena.
0: Hi ha faena, molt bé. Hi ha faena per a fer i faena feta,
1: sí,
0: que ja teniu per davant per a programar.
1: Exacte.
0: Molt bé,
1: doncs
0: David, ens parlem el mes que ve, no?
1: I tant.
0: Si et sembla?
1: I tant, aquí
0: bueno,
1: estarem.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: A tu.
3: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
4: Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
5: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
3: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
6: Bé, s'hora apuntar, són les 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar el nostre company Roger Franquet. Roger, bon dia.
7: Bon dia, Imma.
6: Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes per circular per l'AP7 a l'Aldea a més de 200 km per hora.
7: Ahir, dimecres al matí, els agents van detindre a dos individus de 20 i 39 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària per excés de velocitat. Els arrestats circulaven a 222 i 210 km per hora en un tram limitat a 100 km per hora a l'AP7 al seu pas per l'Aldea. La policia va rebre l'avís cap a les 10 del matí quan els agents van estar alertats de la presència de diversos vehicles d'alta gamma conduint a una velocitat molt superior a la permesa. Els dos detinguts passaran a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa durant el dia d'avui.
6: El Departament d'Educació xifra en un 12,39% el seguiment de la vaga de docents a Tarragona i Terres de l'Ebre d'ahir dimecres.
7: Es tracta de la tercera aturada posterior a l'acord que la Conselleria va assolir divendres amb els sindicats majoritaris del col·lectiu després de la que es va fer dilluns a les comarques gironines i a la Catalunya Central i el dimarts al Barcelonès. Ahir estaven cridats a l'aturada el personal docent i el personal laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP, així com el personal de neteja, el de cuina o el de monitoratge.
6: Avui dijous 4 de juny, Xavier Estrada Fernández presentarà en posta el llibre El partit que no veus.
7: La Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó acollirà la reflexió sobre la importància de la salut mental en l'esport, abordant aspectes com la gestió emocional, l'estrès o la presa de decisions sota pressió. Amb una llarga trajectòria a l'èlit arbitral, Estrada defensa que el rendiment esportiu no depèn només de la preparació física, sinó també de la fortalesa mental. La presentació, a les 6:30 de la tarda i moderada per la psicòloga esportiva Marc Curto, està oberta al públic i vol generar reflexió sobre els reptes psicològics que afronten esportistes, entrenadors i altres professionals de l'àmbit esportiu.
8: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
9: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
8: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
8: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
6: I Roger, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
7: Avui dijous ens hem despertat amb un cel serè o una mica entrenyinat i a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant i a la tarda el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. De fet, esta tarda s'esperen ruixats arreu de les Terres de l'Ebre. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 31 i 32 graus a les hores centrals.
6: Molt bé, Roger, pues, moltes gràcies. Que passes bon dia i ens trobem demà aquí al De Bon Matí.
7: Fins demà, Imma, i bon dia a tothom.
6: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, pues quedarà apuntat, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio, i si no, a més, pots connectar-te al nostre digital imaginaradio.cat per ampliar informació.
11: Recordes això?
12: Somriu!
11: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
13: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
14: Demana la teva primera visita gratuïta.
13: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28, Tortosa.
14: O ebreclinicdental.com.
13: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197, Amposta.
14: O montsiadental.com.
13: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
14: O azahardental.com.
13: Fes com jo i somriu a la vida.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
12: Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: cançó que es publicava fa poc més d'una setmana. És el darrer treball dels Amics de les Arts. La cançó és que ens encanta. Es diu Segurament t'estimo. És la cançó en català avui aquí, al de Bon Matí.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Fins a les 9 i mitja, de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
0: Les 9 i 8 minuts i el que anem a fer ara és una ullada als resultats dels sortejos d'avui dijous. Comencem amb la 649, que la combinació guanyadora ve dels sortejos d'ahir dimecres, volia dir. La combinació guanyadora de la 649 ha estat formada amb el 5, el 19, 33, 34, 38 i 41, el complementari el 37 i reintegrament el número 6. Els números de la Bonoloto han sigut el 15, el 18, 23, 30, 34 i 42. Complementari el 8 i reintegrament el número 5. La combinació del trio ha estat formada pel 6, 2 i el 5 i finalment el cupó diari de l'11. El número premiat ha estat el 70.674 i la sèrie la 39.
2: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Bé, aquest cap de setmana, bueno, més que cap de setmana, l'inici del cap de setmana, perquè divendres i dissabte se celebra a Vilalba dels Arcs el Tasta Vilalba. Per parlar-ne tenim en nosaltres a Marc Soler, que és regidor de Vilalba dels Arcs. Marc, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Pues molt bé, hi ha moltes ganes de que mos contes coses, perquè divendres ja comença el Tasta Vilalba, una nova edició. Què ens pots contar de l'edició d'enguany?
3: Bueno, pues sí, exacte, arriba el Tasta Vilalba, esta tercera edició, no? I a poc pareix que la mostra de producte local se va consolidant, o almenys així és la intenció que tenim des del consistori, és la intenció que, o la voluntat que també fiquen i tenen tots els productors del municipi que hi participen, que són la totalitat, no? I esperem que, bueno, pues això, no? Que sigo esta tercera edició vingo carregada d'èxits també, i que mos acompanyo el temps i que mos acompanyo molta gent i que vulguin tastar Vilalba, no? Estos dos dies del cap de setmana, com diem, no?
2: Molt bé. Què trobarem estos dies? Perquè, claro, hi haurà experiències, que es podrà fer una mica de tot, no?
3: Però si vols te faig una mica d'així de repàs ràpid, del programa.
2: Sí, sí.
3: Demà divendres, dia 5, no? Començarem en esta inauguració de la mostra de producte local. Tenim per a fer la xerrada inaugural o el pregó, no, diguéssim, de la mostra, la Sílvia Naranjo, que ella és experta en vi català i és creadora de la Vinya de Vins de Catalunya, i posarà el punt de sortida, donar el tret de sortida a la mostra, i llavors tindrem vi amb música i art a càrrec dels cellers i productors del municipi, Terra Alta Sessions, que és un grup de jazz de la comarca, i la pintura en directe de l'Àngel Cid. Llavors ja saltarem al que és el dissabte. Al matí tenim aquestes visites i experiències de les explotacions dels productors locals, que tenim cellers, tenim un molí d'oli i tenim cirerers. Tenim dos franges horaris habilitades, s'ha de fer reserva prèvia per grups a la web de l'Ajuntament, allà trobareu l'enllaç, vale? I en aquestes dos franges horaris habilitades el que podem fer és, pues, bueno, visitar primer un celler, després el molí, o dos cellers, o les cireres i un celler, o només un celler amb les dues franges horàries. Bueno, se poden fer múltiples combinacions, no? Per a conèixer més de dins este producte local, no? Veure l'essència en lluny surt, en lluny surt la vore, conèixer els productors de primera mà i compartir un moment amb ells. I llavors a la tarda ja seria el que és la mostra pròpiament dita, este aparador de tot el producte local del municipi, que té lloc a la plaça de la cooperativa. Allí trobem estants en degustació de vi, oli, cireres i licor de cirera, i olives i tots els derivats dels productes locals, i també hi trobem punxades a càrrec de bars i restaurants del municipi. Això funciona en un sistema de tíquets, vale, de degustació i copes de tast. Per a complementar tot això o acompanyar això per als més petits tenim un taller infantil, vale? I després a les 7:30 tenim el concert en el cantautor ebrenc Eric Vinaixa per a cloure esta part de la tarda, no? Esta mostra de producte de tarda. I després a la zona del camp de futbol tenim la zona de food trucks per a menjar i beure, per a fer una mica de solera, per encarar el que són els concerts de la nit, els concerts que anomenem concerts Tasta Vilalba, que enguany com a cap de cartell tenim a Doctor Prats, tenim a Mr. Highland, que Mr. Highland és un grup de versions d'aquí del poble, de Vilalba, que enguany celebren 10 anys, i ells pues, ens van demanar que els hi faria molta il·lusió tocar a l'escenari del Tasta, i evidentment, pues, no, com no podia ser d'una altra manera, no, els hi vam dir que sí. I bueno, tocaran ells també, no? Després de Doctor Prats, i després tenim un DJ per acabar de rematar fins a altes hores de la matinada, no?
2: Molt bé, està que el cos aguanta, ja, no? Podem dir.
3: Està que el cos aguanta, sí. Llavors tenim, això es poden comprar les entrades a, bueno, els usuaris del carnet Vilalba Activa, la gent que té el carnet de festes, diguéssim, ho poden fer a través de l'APP que ja saben, i si no el públic en general, la gent que no té el carnet de Vilalba, pues, poden estar a disposició de tothom a la plataforma de Preticket.
2: Molt bé, o sigui que serà tot un dia que es pot passar pràcticament el cap de setmana a Vilalba, com aquell que diu, no? Perquè, sí, perquè hi ha moltes coses a fer.
3: De divendres a dissabte està l'agenda completa i evidentment està pensat per això, no? També, vull dir, és una mostra de producte local, però vol ser un aparador també del nostre patrimoni, de la nostra gastronomia, de la nostra cultura, i que la gent siga una excusa per a que vinguin a conèixer el producte, però que també vinguin a conèixer el nostre poble i el nostre patrimoni, no?
2: Claro que sí. Claro, perquè...
3: El tema que ompliu en Vilalba durant tot el cap de setmana.
2: Molt bé, doncs Marc, jo si et sembla ho deixaria aquí, però bueno, marxaria en alguna cançó de les que sonaran este cap de setmana a Vilalba en directe, no? Què et sembla?
3: Perfecte.
2: Si marxem amb...
3: Me sembla fantàstic.
2: Molt bé, doncs marxem amb Doctor Prats. Gràcies.
3: Molt bé, gràcies.
2: Bon dia.
3: Bon dia.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
0: Imma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Ràdio.

0: I pues anem a parlar del temps i tenim en nosaltres a Eloi Coso, que ve des de la Fundació Mercè Pla. Eloi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem del temps?
1: Doncs sí.
0: Perquè, bueno, sembla que ens està donant una miqueta de treva, no?, les temperatures.
1: Doncs sí, les temperatures doncs, són força raonables, la veritat és que sí. I semblaria, doncs, que aquesta tarda vespre s'incrementaria el risc de ruixa i tronades molt intenses de comarques del nord-est, a Cavall de Ripollès, Berguedà, Osona, Garrotxa, Parada de l'Estany, l'Alt Empordà, Baix Empordà, amb algunes calamarsades, en algunes calamarsades o pedregades que podien ser molt intenses, veurem, perquè tot això a vegades fa mal. Estan en avís moderat i alt per aquesta intensitat localment de forma torrencial fins a 40 litres en poc més de mitja hora.
0: Estres.
1: I fins i tot s'ha activat un avís moderat per aquesta precipitació que pot ser doncs, de caràcter molt torrencial fins a 60 litres en poc més de 3 hores. És un disbarat això meteorològicament parlant. I pel que fa a la resta de Catalunya, doncs, no és descartable alguna gotilla de minsa en punt de les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, però aquí seria menys probable que plogui, en el cas de l'Ebre i en el cas de Lleida. El prelitoral de Tarragona també pot caure algun ruixat minso a Cavall de Prades, Montsant, Priorat, però poca cosa. La precipitació estaria molt concentrada a comarques de Barcelona i Girona, en què pot durar la inestabilitat molt acusada fins a primeríssimes hores de la matinada de demà divendres. I bueno, semblaria doncs, que després d'aquesta pluja refrescarà
0: una mica.
1: Refrescaria de forma molt notable demà. I passarem de temperatures molt normals a temperatures fins i tot un pèl per sota de la mitjana climàtica, entre 2 i 4 graus, amb un tastet d'abril fins i tot, màximes al voltant de 24-25 graus i mínimes al voltant de 15-16 graus.
0: O sigui, aquí anem d'extrems, o sigui, estem o molt per dalt o una mica per baix,
1: doncs
0: sembla,
1: sí,
0: no?
1: Doncs sí, anem d'extrems. I semblaria que la setmana que ve, bueno, el cap de setmana, que fa l'Otasta Vilalba, semblaria que les temperatures tendrien a pujar una mica de forma progressiva, sense arribar a cap calorada extrema com va passar els dies anteriors, però màximes al voltant de 29-30 graus i mínimes cap als 18-19 graus. I la setmana que ve mínimes tropicals una altra vegada cap als 21-22 graus. Costarà de dormir perquè la xafogó anirà en augment en aquest cas. I les temperatures, doncs, aniran sempre per la banda alta de la mitjana cap als 33 o 35 de màxima, ja coincidint gairebé amb l'estiu astronòmic.
0: Molt bé. Pues bueno, si l'estiu astronòmic que queda, pues poc més de 15 dies.
1: Doncs
0: no? Sí,
1: perquè
0: és el 21.
1: El 20, no? Crec.
0: Abans de Sant Joan.
1: I bueno, bé, sí. Pel que fa als efectes del Niño, ja ho estem notant, i que ara ho notarem més, perquè les sequeres perllongades, els incendis forestals, les greus inundacions, doncs, anirin clarament a més de cara als mesos vinents, i això, doncs, portaria malalties per les llargues sequeres que podien provocar al nostre país. I bueno, aquí a Catalunya semblaria que ens arribaria els efectes del Niño de forma molt indirecta, però a la resta del món pot ser de forma més clara, yeah. Aquí de manera més aïllada pot ser.
0: Molt bé, doncs Eloi, bon cap de setmana,
1: bon cap,
0: no?
1: Bon cap de setmana.
0: Molt bé, doncs au, fins dilluns.
1: Fins dilluns.
2: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
0: Bé, de seguida, en poc més d'un minut i mig, arribem a les 9 i mitja del matí. Posem ja el punt i final al de bon matí per avui dijous i, pues res, que ens trobem demà a les 8. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes per circular per l'AP7 a l'Aldea a més de 200 km per hora. Ahir dimecres al matí, els agents van detindre a dos individus de 20 i 39 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària per excés de velocitat. Els arrestats circulaven a 222 i 210 km per hora en un tram limitat a 100 km per hora a l'AP7 al seu pas per l'Aldea. La policia va rebre l'avís cap a les 10 del matí quan els agents van estar alertats de la presència de diversos vehicles d'alta gamma conduint a una velocitat molt superior a la permesa. Els dos detinguts passaran a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa durant el dia d'avui. El Departament d'Educació xifra en un 12,39% el seguiment de la vaga de docents a Tarragona i les Terres de l'Ebre d'ahir dimecres. Es tracta de la tercera aturada posterior a l'acord que la conselleria va assolir divendres amb els sindicats majoritaris del col·lectiu després de la que es va fer dilluns a les comarques gironines i a la Catalunya Central i el dimarts al barcelonès. Ahir estaven cridats a l'aturada el personal docent i el personal laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP, així com el personal de neteja, el de cuina o el de monitoratge. Avui, dijous 4 de juny, Javier Estrada Fernández presentarà a Amposta el llibre El partit que no veus. La Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó acollirà la reflexió sobre la importància de la salut mental en l'esport, abordant aspectes com la gestió emocional, l'estrès o la presa de decisions sota pressió. Amb una llarga trajectòria a l'èlit arbitral, Estrada defensa que el rendiment esportiu no depèn només de la preparació física, sinó també de la fortalesa mental. La presentació, a les 6:30 de la tarda i moderada per la psicòloga esportiva Marc Curto, està oberta al públic i vol generar reflexió sobre els reptes psicològics que afronten esportistes, entrenadors i altres professionals de l'àmbit esportiu.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè o una mica entrenyinat i a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant i a la tarda el cel quedarà entremig i molt ennuvolat. De fet, esta tarda s'esperen ruixats arreu de les Terres de l'Ebre. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 31 i 32 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
4: La millor música.
3: Per sentir-se bé.
5: Imagina. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: L'oli és un aliment o un ingredient?
3: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
2: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
3: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
2: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
5: I per tot el que viurem.
4: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes per circular per l'AP7 a l'Aldea a més de 200 km per hora. Ahir dimecres al matí, els agents van detindre a dos individus de 20 i 39 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària per excés de velocitat. Els arrestats circulaven a 222 i 210 km per hora en un tram limitat a 100 km per hora a l'AP7 al seu pas per l'Aldea. La policia va rebre l'avís cap a les 10 del matí quan els agents van estar alertats de la presència de diversos vehicles d'alta gamma conduint a una velocitat molt superior a la permesa. Els dos detinguts passaran a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa durant el dia d'avui. El Departament d'Educació xifra en un 12,39% el seguiment de la vaga de docents a Tarragona i les Terres de l'Ebre d'ahir dimecres. Es tracta de la tercera aturada posterior a l'acord que la Conselleria va assolir divendres amb els sindicats majoritaris del col·lectiu després de la que es va fer dilluns a les comarques gironines i a la Catalunya Central i el dimarts al barcelonès. Ahir estaven cridats a l'aturada el personal docent i el personal laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP, així com el personal de neteja, el de cuina o el de monitoratge. Avui, dijous 4 de juny, Javier Estrada Fernández presentarà a Amposta el llibre El partit que no veus. La Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó acollirà la reflexió sobre la importància de la salut mental en l'esport, abordant aspectes com la gestió emocional, l'estrès o la presa de decisions sota pressió. Amb una llarga trajectòria a l'èlit arbitral, Estrada defensa que el rendiment esportiu no depèn només de la preparació física, sinó també de la fortalesa mental. La presentació, a les 6:30 de la tarda i moderada per la psicòloga esportiva Marc Curto, està oberta al públic i vol generar reflexió sobre els reptes psicològics que afronten esportistes, entrenadors i altres professionals de l'àmbit esportiu. I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè o una mica entrenyinat i a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant i a la tarda el cel quedarà entremig i molt ennuvolat. De fet, esta tarda s'esperen ruixats arreu de les Terres de l'Ebre. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 31 i 32 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Ja marqui la mitja nit. Alguna cosa despertarà els lligallos.
4: Dissabte, 13 de juny. Els himnes que mai han mort tornaran del passat.
5: Serà Nit Remember.
6: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
7: 13 de juny.
6: 13 de juny.
7: A partir de les 12 de la nit.
6: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
7: A la coberta dels lligallos.
6: Organitza penya taurina Mai Acabem.
8: EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en CAFE, el grau en fisioteràpia o la doble titulació CAFE i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUSES, fes de la teva passió la teva professió.
9: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.fbaixebre.cat.
3: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta. Amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
4: Aquest dissabte a les 10 de la nit al claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols.

0: Són les 12. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. La dona i l'home acusats de l'assalt mortal del bingo de Tortosa de 2022 s'incriminen mútuament i neguen que coneguessin el pla. En la seva declaració, tots dos han negat que sabessin que hi havia armes als vehicles amb què havien vingut des de Navarra fins a la capital del Baix Ebre. La investigada ha assegurat que la víctima no la va reconèixer durant l'atracament i que no va fer res perquè l'altre processat li disparés un tret al clatell. Per contra, l'home ha afirmat que mai ha robat en cap casino i que no hi va participar. El tercer implicat ha declarat que coneixia la dona perquè li venia droga i s'ha desvinculat de les tasques de vigilància del local. El Partit Popular de Tortosa denuncia contaminació fecal a les aigües del riu Ebre. El grup municipal ha alertat de la presència de bacteris a les aigües de l'Ebre segons unes anàlisis encarregades per la formació. El portaveu, Joan Arias, reclama explicacions immediates davant una situació que considera que pot afectar la salut pública i també de les possibles repercussions per als usos agrícoles. Segons el PP, les mostres haurien detectat diversos microorganismes vinculats a aigües residuals i processos de depuració insuficients. La formació qüestiona les dades del Consorci d'Aigües de Tarragona, que qualifica l'aigua de l'Ebre d'excepcional qualitat i demana una resposta clara dels organismes competents. I en agenda, este dissabte 6 de juny, el Ròtula Delta de la Ràpita reviu la tradició de l'arròs amb la Festa de la Plantada. La jornada, dedicada a preservar i difondre les tradicions agrícoles del territori, tindrà lloc a l'espai Ròtula Delta, que enguany estrena ubicació gràcies a la disponibilitat d'un petit arrossar municipal per recrear la plantada tradicional de l'arròs. Els plantadors locals oferiran una demostració en directe per mostrar com es feia antigament aquesta tasca al camp i la diada es completarà amb una ballada de jotes a càrrec de les bardes d'ensaire rapitenc i un tas de vermut rapitenc. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel entreanyinat i a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant, deixant un cel entremig i molt ennuvolat. De fet, esta tarda tenim ruixats arreu de les Terres de l'Ebre. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les fores centrals als 27 graus a Masdenverge, 31 a la Palma d'Ebre i Caseres i 32 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
0: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte a les 10 de la nit al claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
6: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
7: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
8: Imagina. Imagina Ràdio.

0: these beautiful things that I've got.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Aquest dissabte a les 10 de la nit al claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
3: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
4: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
5: Serà Nit Remember.
6: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
4: 13 de juny.
6: 13 de juny.
4: A partir de les 12 de la nit.
6: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
4: A la coberta dels lligallos.
6: Organitza penya taurina Mai Acabem.
7: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
8: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
9: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
1: Imagina Ràdio.
10: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre. Mm.

0: és la una.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. La dona i l'home acusats de l'assalt mortal del bingo de Tortosa de 2022 s'incriminen mútuament i neguen que coneguessin el pla. En la seva declaració, tots dos han negat que sabessin que hi havia armes als vehicles amb què havien vingut des de Navarra fins a la capital del Baix Ebre. La investigada ha assegurat que la víctima no la va reconèixer durant l'atracament i que no va fer res perquè l'altre processat li disparés un tret al clatell. Per contra, l'home ha afirmat que mai ha robat en cap casino i que no hi va participar. El tercer implicat ha declarat que coneixia la dona perquè li venia droga i s'ha desvinculat de les tasques de vigilància del local. El Partit Popular de Tortosa denuncia contaminació fecal a les aigües del riu Ebre. El grup municipal ha alertat de la presència de bacteris a les aigües de l'Ebre segons unes anàlisis encarregades per la formació. El portaveu, Joan Arias, reclama explicacions immediates davant una situació que considera que pot afectar la salut pública i també de les possibles repercussions per als usos agrícoles. Segons el PP, les mostres haurien detectat diversos microorganismes vinculats a aigües residuals i processos de depuració insuficients. La formació qüestiona les dades del Consorci d'Aigües de Tarragona que qualifica l'aigua de l'Ebre d'excepcional qualitat i demana una resposta clara dels organismes competents. I en agenda, este dissabte 6 de juny, el Ròtula Delta de la Ràpita reviu la tradició de l'arròs amb la Festa de la Plantada. La jornada, dedicada a preservar i difondre les tradicions agrícoles del territori, tindrà lloc a l'espai Ròtula Delta, que enguany estrena ubicació gràcies a la disponibilitat d'un petit arrossar municipal per recrear la plantada tradicional de l'arròs. Els plantadors locals oferiran una demostració en directe per mostrar com es feia antigament aquesta tasca al camp i la diada es completarà amb una ballada de jotes a càrrec de l'esbar dansaire rapitenc i un tast de vermut rapitenc. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel entreanyinat i a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant, deixant un cel entremig i molt ennuvolat. De fet, esta tarda tenim ruixats arreu de les Terres de l'Ebre. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les vores centrals als 27 graus a Masdenverge, 31 a la Palma d'Ebre i Caseres i 32 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
3: 23a Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, sisena tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23a Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: La millor música
5: per sentir.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Reconstruir l'escorxador de Tortosa destruït per un incendi costarà més de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Tortosa ha licitat per més de 125.000 euros la redacció del projecte executiu i la direcció facultativa de l'obra que inicialment havia previst enllestir durant este 2026. Les afectacions estructurals causades pel foc van obligar a enderrocar la nau del polígon industrial Baix Ebre. Les instal·lacions estaven gestionades per la societat mixta Escorxador de Tortosa, un 89% propietat de l'Ajuntament i l'altre 11% en mans d'una cinquantena d'industrials càrnics i carnissers. A més, la societat va decidir acomiadar els 3 treballadors en ERO des del tancament. El 22è Premi Llibres Ebrencs.org de relats curts reconeix 7 joves talents literaris. El certamen, celebrat a Móra d'Ebre i organitzat per l'Oficina Jove de la Ribera d'Ebre, ha comptat enguany amb 36 relats participants repartits en 4 categories d'edat. Entre els premiats destaquen Agnès Pellissa Farnós, que ha aconseguit el Premi del Jurat i del Públic en la categoria de 16 a 22 anys, Martina Torrents, distingida en la categoria de fins a 15 anys, Aina Ribes, guanyadora de la secció de 23 a 29 anys, i Anna Maria Benaiges, en més de 30 anys. Els premis del jurat han estat dotats amb 150 euros, mentre que els guanyadors del vot popular han rebut una baixada en caiac pel riu Ebre. Paül celebrarà este cap de setmana, 6 i 7 de juny, la 23a edició de la Festa de la Cirera. Durant 2 dies, el poble acollirà activitats gastronòmiques, culturals i familiars, amb show cookings, tallers, demostracions d'oficis tradicionals i propostes per als infants. Entre els actes destacats hi haurà el concurs a la millor cirera local, la 6a tirada de pinyol, un sopar popular i la festa jove Cherry Boom. La inauguració comptarà amb la participació de Noemí Llaurador Sans i la celebració es tancarà diumenge amb una actuació de la rondalla dels Quicos a la plaça Major. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel entreanyinat i a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant, deixant un cel entremig i molt ennuvolat. De fet, esta tarda tenim ruixats arreu de les Terres de l'Ebre. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les forests centrals als 27 graus a Masdenverge, 31 a la Palma d'Ebre i Caseres i 32 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Ebre Canvis, la tenda de recanvis d'automoció, engeguem la campanya d'aire condicionat. Compressors i filtres d'habitacle antialèrgics de tot tipus de vehicle, a més de tots els components per la reparació de sistemes de climatització per a que viatgis fresquet i segur. I no oblidis que també disposem de tots els recanvis de mecànica i electricitat de l'automòbil i maquinària agrícola. Ebre Canvis, des del 2014 oferint solucions. Avinguda Tarradellas 53, enfront del Parc dels Xiribecs, Amposta. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
2: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
3: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
4: Serà Nit Remember.
5: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
3: 13 de juny.
5: 13 de juny.
3: A partir de les 12 de la nit.
5: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
3: A la coberta dels lligallos.
5: Organitza penya taurina Mai Acabem.
6: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
7: Aquest dissabte, a les 10 de la nit, al Claustre Immaculada de Jesús, vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.
8: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
2: I per tot el que viurem.
1: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
4: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
5: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Fins al 7 de juny, 15enes jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Degustar els menús especials preparats als restaurants de la població d'aquest plat típic de la cuina catalana que destaca pel deliciós sabor i la tècnica de preparació. Una explosió de sabors i textures que ha conquerit els paladars de milers de persones. No et quedis sense tastar-lo. Jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Més informació a visitametlladeMar.com.
7: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Reconstruir l'escorxador de Tortosa destruït per un incendi costarà més de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Tortosa ha licitat per més de 125.000 euros la redacció del projecte executiu i la direcció facultativa de l'obra que inicialment havia previst enllestir durant este 2026. Les afectacions estructurals causades pel foc van obligar a enderrocar la nau del polígon industrial Baix Ebre. Les instal·lacions estaven gestionades per la societat mixta Escorxador de Tortosa, un 89% propietat de l'Ajuntament i l'altre 11% en mans d'una cinquantena d'industrials càrnics i carnissers. A més, la societat va decidir acomiadar els 3 treballadors en ERO des del tancament. El 22è Premi Llibres Ebrencs.org de relats curts reconeix 7 joves talents literaris. El certamen, celebrat a Móra d'Ebre i organitzat per l'Oficina Jove de la Ribera d'Ebre, ha comptat enguany amb 36 relats participants repartits en 4 categories d'edat. Entre els premiats destaquen Agnès Pellissa Farnós, que ha aconseguit el Premi del Jurat i del Públic en la categoria de 16 a 22 anys, Martina Torrents, distingida en la categoria de fins a 15 anys, Aina Ribes, guanyadora de la secció de 23 a 29 anys, i Anna Maria Benaiges, en més de 30 anys. Els premis del jurat han estat dotats amb 150 euros, mentre que els guanyadors del vot popular han rebut una baixada en caiac pel riu Ebre. Paül celebrarà este cap de setmana, 6 i 7 de juny, la 23a edició de la Festa de la Cirera. Durant 2 dies, el poble acollirà activitats gastronòmiques, culturals i familiars, amb show cookings, tallers, demostracions d'oficis tradicionals i propostes per als infants. Entre els actes destacats hi haurà el concurs a la millor cirera local, la 6a tirada de pinyol, un sopar popular i la festa jove Cherry Boom. La inauguració comptarà amb la participació de Noemí Llaurador Sans i la celebració es tancarà diumenge amb una actuació de la rondalla dels Quicos a la plaça Major. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel entreanyinat i a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant, deixant un cel entremig i molt ennuvolat. De fet, esta tarda tenim ruixats arreu de les Terres de l'Ebre. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les forests centrals als 27 graus a Masdenverge, 31 a la Palma d'Ebre i Caseres i 32 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: D'ahir i d'avui.
5: Imagina Ràdio.
6: La millor música
4: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebretiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics. Tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
2: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta. Amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
3: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. La millor música per sentir-se bé.
4: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Són les 4. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La dona i l'home acusats de l'assalt mortal del bingo de Tortosa de 2022 s'incriminen mútuament i neguen que coneguessin el pla. En la seva declaració, tots dos han negat que sabessin que hi havia armes als vehicles amb què havien vingut des de Navarra fins a la capital del Baix Ebre. La investigada ha assegurat que la víctima no la va reconèixer durant l'atracament i que no va fer res perquè l'altre processat li disparés un tret al clatell. Per contra, l'home ha afirmat que mai ha robat en cap casino i que no hi va participar. El tercer implicat ha declarat que coneixia la dona perquè li venia droga i s'ha desvinculat de les tasques de vigilància del local. El Partit Popular de Tortosa denuncia contaminació fecal a les aigües del riu Ebre. El grup municipal ha alertat de la presència de bacteris a les aigües de l'Ebre segons unes anàlisis encarregades per la formació. El portaveu, Joan Arias, reclama explicacions immediates davant una situació que considera que pot afectar la salut pública i també de les possibles repercussions per als usos agrícoles. Segons el PP, les mostres haurien detectat diversos microorganismes vinculats a aigües residuals i processos de depuració insuficients. La formació qüestiona les dades del Consorci d'Aigües de Tarragona que qualifica l'aigua de l'Ebre d'excepcional qualitat i demana una resposta clara dels organismes competents. I en agenda, este dissabte 6 de juny, el Ròtula Delta de la Ràpita reviu la tradició de l'arròs amb la Festa de la Plantada. La jornada, dedicada a preservar i difondre les tradicions agrícoles del territori, tindrà lloc a l'espai Ròtula Delta, que enguany estrena ubicació gràcies a la disponibilitat d'un petit arrossar municipal per recrear la plantada tradicional de l'arròs. Els plantadors locals oferiran una demostració en directe per mostrar com es feia antigament aquesta tasca al camp i la diada es completarà amb una ballada de jotes a càrrec de les bars d'ensaire rapitenc i un tas de vermut rapitenc. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel entreanyinat i a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant, deixant un cel entremig i molt ennuvolat. De fet, esta tarda tenim ruixats arreu de les Terres de l'Ebre. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Masdenverge, 31 a la Palma d'Ebre i Caseres i 32 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUSES, fes de la teva passió la teva professió.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretiquet.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
4: Ei, Jordi, sortim a sopar?
5: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
4: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
5: Quin bon consell! On dius que sopem?
4: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
6: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
7: Aquest dissabte a les 10 de la nit al Claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Escucha. Incómodo, ¿verdad? Pues imagina comprar un coche de ocasión sin confiar en quien te lo vende. En AutoEsteller pensamos que la confianza no debería dar silencios incómodos. Por eso hacemos las cosas claras, con vehículos SEAT y Cupra revisados y garantizados. Sin trucos, sin historias raras. Feria del vehículo de ocasión de AutoEsteller del 1 al 6 de junio, en Vinaròs y Tortosa. AutoEsteller, tu coche de ocasión de confianza.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web

0: Són les 5. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La dona i l'home acusats de l'assalt mortal del bingo de Tortosa de 2022 s'incriminen mútuament i neguen que coneguessin el pla. En la seva declaració, tots dos han negat que sabessin que hi havia armes als vehicles amb què havien vingut des de Navarra fins a la capital del Baix Ebre. La investigada ha assegurat que la víctima no la va reconèixer durant l'atracament i que no va fer res perquè l'altre processat li disparés un tret al clatell. Per contra, l'home ha afirmat que mai ha robat en cap casino i que no hi va participar. El tercer implicat ha declarat que coneixia la dona perquè li venia droga i s'ha desvinculat de les tasques de vigilància del local. El Partit Popular de Tortosa denuncia contaminació fecal a les aigües del riu Ebre. El grup municipal ha alertat de la presència de bacteris a les aigües de l'Ebre segons unes anàlisis encarregades per la formació. El portaveu, Joan Arias, reclama explicacions immediates davant una situació que considera que pot afectar la salut pública i també de les possibles repercussions per als usos agrícoles. Segons el PP, les mostres haurien detectat diversos microorganismes vinculats a aigües residuals i processos de depuració insuficients. La formació qüestiona les dades del Consorci d'Aigües de Tarragona, que qualifica l'aigua de l'Ebre d'excepcional qualitat i demana una resposta clara dels organismes competents. I en agenda, este dissabte 6 de juny, el Ròtula Delta de la Ràpita reviu la tradició de l'arròs amb la Festa de la Plantada. La jornada, dedicada a preservar i difondre les tradicions agrícoles del territori, tindrà lloc a l'espai Ròtula Delta, que enguany estrena ubicació gràcies a la disponibilitat d'un petit arrossar municipal per recrear la plantada tradicional de l'arròs. Els plantadors locals oferiran una demostració en directe per mostrar com es feia antigament aquesta tasca al camp i la diada es completarà amb una ballada de jotes a càrrec de les bars d'ensaire rapitenc i un tas de vermut rapitenc. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel entrenyinat i a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant, deixant un cel entremig i molt ennuvolat. De fet, esta tarda tenim ruixats arreu de les Terres de l'Ebre. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les forests centrals als 27 graus a Masdenverge, 31 a la Palma d'Ebre i Caseres i 32 graus al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Exits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
3: Aquest dissabte a les 10 de la nit al claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
4: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
6: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
7: Fins al 7 de juny, 15enes jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Degustar els menús especials preparats als restaurants de la població d'aquest plat típic de la cuina catalana que destaca pel deliciós sabor i la tècnica de preparació. Una explosió de sabors i textures que ha conquerit els paladars de milers de persones. No et quedis sense tastar-lo. Jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Més informació a visitametlladeMar.com.
8: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
9: I per tot el que viurem.
8: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
10: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
11: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
12: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
13: La millor música
12: per sentir-se

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Reconstruir l'escorxador de Tortosa destruït per un incendi costarà més de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Tortosa ha licitat per més de 125.000 euros la redacció del projecte executiu i la direcció facultativa de l'obra que inicialment havia previst enllestir durant este 2026. Les afectacions estructurals causades pel foc van obligar a enderrocar la nau del polígon industrial Baix Ebre. Les instal·lacions estaven gestionades per la societat mixta Escorxador de Tortosa, un 89% propietat de l'Ajuntament i l'altre 11% en mans d'una cinquantena d'industrials càrnics i carnissers. A més, la societat va decidir acomiadar els tres treballadors en ERO des del tancament. El 22è Premi Llibres Ebrencs.org de relats curts reconeix 7 joves talents literaris. El certamen, celebrat a Móra d'Ebre i organitzat per l'Oficina Jove de la Ribera d'Ebre, ha comptat enguany amb 36 relats participants repartits en 4 categories d'edat. Entre els premiats destaquen Agnès Pellissa Farnós, que ha aconseguit el Premi del Jurat i del Públic en la categoria de 16 a 22 anys, Martina Torrents, distingida en la categoria de fins a 15 anys, Aina Ribes, guanyadora de la secció de 23 a 29 anys, i Anna Maria Benaiges, en més de 30 anys. Els premis del jurat han estat dotats amb 150 euros, mentre que els guanyadors del vot popular han rebut una baixada en caiac pel riu Ebre. Paül celebrarà este cap de setmana, 6 i 7 de juny, la 23a edició de la Festa de la Cirera. Durant 2 dies, el poble acollirà activitats gastronòmiques, culturals i familiars, amb show cookings, tallers, demostracions d'oficis tradicionals i propostes per als infants. Entre els actes destacats hi haurà el concurs a la millor cirera local, la 6a tirada de pinyol, un sopar popular i la festa jove Cherry Boom. La inauguració comptarà amb la participació de Noemí Llaurador Sans i la celebració es tancarà diumenge amb una actuació de la rondalla dels Quicos a la plaça Major. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general, amb alguns ruixats arreu del territori, i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres, també tindrem un cel ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
2: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
3: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
4: Serà Nit Remember.
5: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
3: 13 de juny.
5: 13 de juny.
3: A partir de les 12 de la nit.
5: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
3: A la coberta dels lligallos.
5: Organitza penya taurina Mai Acabem.
6: Aquest dissabte a les 10 de la nit al claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
7: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
8: 23a Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, sisena tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23a Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
9: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs. Perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
0: Imagina Ràdio.
10: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: grans hits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta. Amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
3: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info martinezparis.com.
4: Aquest dissabte a les 10 de la nit al claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.

0: Espresso macchiato.
1: Imagina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
1: Imagina Radio.
3: La millor música.
1: Per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Reconstruir l'escorxador de Tortosa destruït per un incendi costarà més de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Tortosa ha licitat per més de 125.000 euros la redacció del projecte executiu i la direcció facultativa de l'obra que inicialment havia previst enllestir durant este 2026. Les afectacions estructurals causades pel foc van obligar a enderrocar la nau del polígon industrial Baix Ebre. Les instal·lacions estaven gestionades per la societat mixta Escorxador de Tortosa, un 89% propietat de l'Ajuntament i l'altre 11% en mans d'una cinquantena d'industrials càrnics i carnissers. A més, la societat va decidir acomiadar els tres treballadors en ERO des del tancament. El 22è Premi Llibres Ebrencs.org de relats curts reconeix 7 joves talents literaris. El certamen, celebrat a Móra d'Ebre i organitzat per l'Oficina Jove de la Ribera d'Ebre, ha comptat enguany amb 36 relats participants repartits en 4 categories d'edat. Entre els premiats destaquen Agnès Pellissa Farnós, que ha aconseguit el Premi del Jurat i del Públic en la categoria de 16 a 22 anys, Martina Torrents, distingida en la categoria de fins a 15 anys, Aina Ribes, guanyadora de la secció de 23 a 29 anys, i Anna Maria Benaiges, en més de 30 anys. Els premis del jurat han estat dotats amb 150 euros, mentre que els guanyadors del vot popular han rebut una baixada en caiac pel riu Ebre. Paül celebrarà este cap de setmana, 6 i 7 de juny, la 23a edició de la Festa de la Cirera. Durant 2 dies, el poble acollirà activitats gastronòmiques, culturals i familiars, amb show cookings, tallers, demostracions d'oficis tradicionals i propostes per als infants. Entre els actes destacats hi haurà el concurs a la millor cirera local, la 6a tirada de pinyol, un sopar popular i la festa jove Cherry Boom. La inauguració comptarà amb la participació de Noemí Llaurado Sanz i la celebració es tancarà diumenge amb una actuació de la rondalla dels Quicos a la plaça Major. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general, amb alguns ruixats arreu del territori, i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres, també tindrem un cel ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
6: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
7: Serà Nit Remember.
8: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
9: 13 de juny.
8: 13 de juny.
9: A partir de les 12 de la nit.
8: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
9: A la coberta dels lligallos.
8: Organitza penya taurina Mai Acabem.
10: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb Vida M. Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb Vida M. Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
11: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
2: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models.
3: Vine a aprofitar-ho a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
4: Aquest dissabte a les 10 de la nit al claustre Immaculada de Jesús vine a viure l'homenatge al rei del tango. Por vos, Gardel. Reviu la funció de comiat als estudis del carrer 49 de Nova York, edifici Rockefeller Center. Entrada gratuïta. Cicle Immart, organitzat per l'EMD de Jesús amb el suport de la Diputació de Tarragona.
5: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
6: I per tot el que viurem.
5: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
7: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
8: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La dona i l'home acusats de l'assalt mortal del bingo de Tortosa de 2022 s'incriminen mútuament i neguen que coneguessin el pla. En la seva declaració, tots dos han negat que sabessin que hi havia armes als vehicles amb què havien vingut des de Navarra fins a la capital del Baix Ebre. La investigada ha assegurat que la víctima no la va reconèixer durant l'atracament i que no va fer res perquè l'altre processat li disparés un tret al clatell. Per contra, l'home ha afirmat que mai ha robat en cap casino i que no hi va participar. El tercer implicat ha declarat que coneixia la dona perquè li venia droga i s'ha desvinculat de les tasques de vigilància del local. El Departament d'Educació xifra en un 12,39% el seguiment de la vaga de docents a Tarragona i les Terres de l'Ebre d'ahir dimecres. Es tracta de la tercera aturada posterior a l'acord que la Conselleria va assolir divendres amb els sindicats majoritaris del col·lectiu després de la que es va fer dilluns a les comarques gironines i a la Catalunya Central i el dimarts al barcelonès. Ahir estaven cridats a l'aturada el personal docent i el personal laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP, així com el personal de neteja, el de cuina o el de monitoratge. Paül celebrarà este cap de setmana, 6 i 7 de juny, la 23a edició de la Festa de la Cirera. Durant dos dies, el poble acollirà activitats gastronòmiques, culturals i familiars, amb show cookings, tallers, demostracions d'oficis tradicionals i propostes per als infants. Entre els actes destacats hi haurà el concurs a la millor cirera local, la sisena tirada de pinyol, un sopar popular i la festa jove Cherry Boom. La inauguració comptarà amb la participació de Noemí Llaurado Sanz i la celebració es tancarà diumenge amb una actuació de la rondalla dels Quicos a la plaça Major. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general, amb alguns ruixats arreu del territori i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres també tindrem un cel ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
3: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata, amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La dona i l'home acusats de l'assalt mortal del bingo de Tortosa de 2022 s'incriminen mútuament i neguen que coneguessin el pla. En la seva declaració, tots dos han negat que sabessin que hi havia armes als vehicles amb què havien vingut des de Navarra fins a la capital del Baix Ebre. La investigada ha assegurat que la víctima no la va reconèixer durant l'atracament i que no va fer res perquè l'altre processat li disparés un tret al clatell. Per contra, l'home ha afirmat que mai ha robat en cap casino i que no hi va participar. El tercer implicat ha declarat que coneixia la dona perquè li venia droga i s'ha desvinculat de les tasques de vigilància del local. El Departament d'Educació xifra en un 12,39% el seguiment de la vaga de docents a Tarragona i les Terres de l'Ebre d'ahir dimecres. Es tracta de la tercera aturada posterior a l'acord que la conselleria va assolir divendres amb els sindicats majoritaris del col·lectiu després de la que es va fer dilluns a les comarques gironines i a la Catalunya Central i el dimarts al barcelonès. Ahir estaven cridats a l'aturada el personal docent i el personal laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP, així com el personal de neteja, el de cuina o el de monitoratge. Paül celebrarà este cap de setmana, 6 i 7 de juny, la 23a edició de la Festa de la Cirera. Durant dos dies, el poble acollirà activitats gastronòmiques, culturals i familiars, amb show cookings, tallers, demostracions d'oficis tradicionals i propostes per als infants. Entre els actes destacats, hi haurà el concurs a la millor cirera local, la sisena tirada de pinyol, un sopar popular i la festa jove Cherry Boom. La inauguració comptarà amb la participació de Noemí Llaurador Sanz i la celebració es tancarà diumenge amb una actuació de la rondalla dels Quicos a la plaça Major. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general, amb alguns ruixats arreu del territori i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres també tindrem un cel ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
4: La millor música
3: per sentir

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La dona i l'home acusats de l'assalt mortal del bingo de Tortosa de 2022 s'incriminen mútuament i neguen que coneguessin el pla. En la seva declaració, tots dos han negat que sabessin que hi havia armes als vehicles amb què havien vingut des de Navarra fins a la capital del Baix Ebre. La investigada ha assegurat que la víctima no la va reconèixer durant l'atracament i que no va fer res perquè l'altre processat li disparés un tret al clatell. Per contra, l'home ha afirmat que mai ha robat en cap casino i que no hi va participar. El tercer implicat ha declarat que coneixia la dona perquè li venia droga i s'ha desvinculat de les tasques de vigilància del local. El Departament d'Educació xifra en un 12,39% el seguiment de la vaga de docents a Tarragona i les Terres de l'Ebre d'ahir dimecres. Es tracta de la tercera aturada posterior a l'acord que la conselleria va assolir divendres amb els sindicats majoritaris del col·lectiu després de la que es va fer dilluns a les comarques gironines i a la Catalunya Central i el dimarts al barcelonès. Ahir estaven cridats a l'aturada el personal docent i el personal laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP, així com el personal de neteja, el de cuina o el de monitoratge. Paül celebrarà este cap de setmana, 6 i 7 de juny, la 23a edició de la Festa de la Cirera. Durant dos dies, el poble acollirà activitats gastronòmiques, culturals i familiars, amb show cookings, tallers, demostracions d'oficis tradicionals i propostes per als infants. Entre els actes destacats hi haurà el concurs a la millor cirera local, la sisena tirada de pinyol, un sopar popular i la festa jove Cherry Boom. La inauguració comptarà amb la participació de Noemí Llaurador Sanz i la celebració es tancarà diumenge amb una actuació de la rondalla dels Quicos a la plaça Major. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel ennuvolat en general, amb alguns ruixats arreu del territori, i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres, també tindrem un cel ennuvolat durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
3: La millor música
2: per sentir

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu cap.

0: que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

La millor música per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: σου, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se